0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura. Right.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Doncs ara sí, sona bona música a la ràdio. La cafetera està en marxa. Tenim un bon esmorzar preparat. No falla res aquí. La teva música amb Arnau Mulet. Arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Nova hora i matí de diumenges.

0: La teva música.
1: RAC 105. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
5: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Mèxic ja està classificada.
9: Bravo.
8: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
9: Sí.
8: I l'acabaran mantejant.
10: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
11: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
8: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
9: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Jo crec que hi ha ningú dubte que aquesta va ser la cançó de l'estiu passat en català. Haurem de veure i haurem d'esperar per saber quina és la que serà la cançó de l'estiu 2026 en català. Tenim diverses candidates. En fi, continuem avançant, va, i ho fem ara mateix amb Like a Prayer de Madonna, però amb aquesta revisió. Una cançó viralíssima de Josh Fawaz.

Èxit són els noms que apareixen en aquesta cançó. És que, clar, tenim a Búhos, Banda Neon i Mon DJ. I, a més, amb una rumba. No podia fallar res, no podia anar res malament. I ha sortit un resultat de 10. Es diu El Ventilador. Ara mirem enrere per recuperar aquesta cançó de Justin Bieber, que es va tornar a posar de moda gràcies a la seva actuació al Coachella, que les va recuperar pràcticament totes. Aquesta també la va cantar, es diu What Do You Mean?

Torna una mica als seus orígens, una mica al so country. És Taylor Swift amb aquesta que és la banda sonora oficial d'una de les pel·lis més taquilleres dels últims mesos. Estem parlant de Toy Story 5. L'has vist ja o no? Jo encara no, eh? A veure si tinc l'oportunitat d'anar al cine aquest cap de setmana. En fi, continuem i ara ho fem amb Gracie Abrams. Artista, per cert, que té un rotllo Taylor Swift que déu-n'hi-do.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
3: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
6: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Tot ensenyar la pedra. No, ensenyar la mà, no, i no tirar la pedra.
11: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
10: Exacte.
12: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Han de ser 500 euros.
10: Sí. 500... Entres a un lot de llit nostre. Ja, ara ho explico per antena.
13: Un sorteig, no, dins el lot.
10: La font de cafè, de iogurt natural i de... natural, eh?
14: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social, no sé què més.
12: Entretenit, crítica social i no sé què més.
14: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ya. O sea...
15: Que dice que saquemos la pistola...
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: La teva música. RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

però en comptes d'estar cremada, és tot el contrari. Amb els anys va guanyant brillantor, va guanyant frescura, no? In My Head, de Jason Derulo, sonant aquí a RAC 105. Ara, però, anem a per una novetat en català. Ell es diu Soc un bohemio, si no el coneixes. Apunta't bé aquest nom perquè ens sentirem molt a parlar, ja que ens fa perles com aquestes. Diu Un dia qual...

0: Julieta, que t'has mullat la samarreta. Escolta, més la nova de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Una cançó que està agradant moltíssim i que apunta a ser la cançó de l'estiu en català. Amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem mai. Grans èxits de diumenge amb aquesta Eurovisiva, Lorin. I amb el seu Tattoo.

barreja interessant aquesta de Tones and I, Teddy Swims i David Guetta junts en aquesta proposta que es diu Gone, Gone, Gone. I que dona pas a la veu meravellosa, impactant, de Meghan Trainor en aquest registre diferent. És la banda sonora d'una sèrie de Netflix. Això es diu Criminals.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial.
2: Respecte a un senyor gran.
1: Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclon, clinclon, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
2: Ostres, fa gràcia, tampoc això.
1: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
3: Molt bona.
1: I la fruita confitada per el lideratge de la pitjor cosa del 2026 aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
2: Això sí que no. Has tocat un límit, que aquest sí que ja no el sé, menys del món els has passat amb la de la fruita confitada.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Energia.

Com m'agrada fer sonar una vegada més cançons com aquesta que ens recorden èpoques passades. Això es diu Chasing the Sun. Proposta impecable de The Wanted, eh? El recordes, aquests, o què? Van dir fa moltíssim, però ja et dic, fa uns quants anys. Va, tornem a l'actualitat. Ara, una col·laboració diferent. Perquè per un costat tenim a Buhos, per l'altre tenim a Leire Martínez, cantant en català. Un català perfecte, això és

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

i el malauradament desaparegut Avicii, que ens ha deixat grans perles com aquest Wake Me Up. I obrint el nou treball de Bruno Mars, ens hi trobem la balada del moment. Una cançó que parla d'amor, que li diu a l'altra persona que, escolta'm, per ella o per ell, ho arriscaria absolutament tot. Es diu Risk It All. I no és maco, això.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Matina Codina Best Moments.
1: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
2: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
3: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
2: Radial.
3: Radial.
2: Que quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
4: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
5: Sí, senyor, amb llet nostra. Sí. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això. No.
2: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
1: Passat!
5: Hola! Que feia estona que volies tornar.
2: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
6: Expliques fenomenal.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: versió d'un disc clàssic de Faithless, New Religion. L'original es deia Insomnia, eh?
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Amb la veu de Vivi Rexha, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet, ja a migdia de diumenge. I aquí estem, doncs, acompanyant-te. Un fin de tonto, com diu el Mama Duixa, en aquesta que és la propera cançó que tenim preparada. Que chévere! Rock Sensi.

Doncs mira, el que ha passat amb aquesta cançó és que s'ha viralitzat de tal manera que no podíem obviar-la. Es diu Jamaican Bam Bam i segur que l'hauràs conegut perquè ja et dic que si entres a TikTok, Instagram, veuràs que està sonant a tot arreu. És de Hagel, eh? Un DJ i productor que també ha fet grans himnes de la música electrònica. Per això, doncs, forma part de la teva música de RAC 105. RAC 105! I ara anem a recuperar aquesta que també coneixeràs, Sia, amb Unstoppable.

0: Matina Codina Best Moments.
1: L'Argentina i Algèria.
2: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyar alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
1: Gana Panamà.
2: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoilers!
1: Estats Units a Austràlia.
2: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb l'espai?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: RAC 105. La teva música. RAC 105.
4: La Rosalia.

l'últim treball Lux, la Rosalia té una cançó parcialment en català. Per tant, l'única cançó que ens ha presentat 100% en el nostre idioma és aquest Milionària, i per això doncs te la recuperem a RAC 105. Des d'aquí una crida, Rosalia, si ens estàs escoltant, ens encanta quan cantes en català. Si és que tens una manera diferent de cantar, fins i tot. No et sembla? Va, ara és el moment de Nil Moliner.

0: Per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
2: Tícelo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
2: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
2: Un besinho.
6: A RAC 105.
16: Merci, besito.
0: RAC 105.
18: Sempre apostant per la música en català.

que reparteix la Naina, perquè, escolta, l'altre dia la vam poder gaudir al Festival Clotilde, al Palau Robert, i va fer ballar absolutament a tothom, encara que no sapiguessin ballar, com diuen aquesta cançó, no sé ballar al costat de la fúmiga. En fi, va, que continuem avançant des de RAC 105 i ara és el moment de The Weeknd, que passarà per Barcelona. Ja queda poquet perquè és l'1 de setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Això segur que sona. Can't Feel My Face.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Últimament es parla d'una altra cosa que no sigui del Mundial de Futbol que s'està doncs, fent en aquests moments, i la banda sonora oficial doncs, la signa Shakira. Per tant, aquí a RAC 105 ens va perfecte.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: Ara anem a proposar-te una de les primeres, si no la primera cançó que els hi vam conèixer, One Republic. Això es diu Apologize i és una autèntica meravella.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: La seva gira està sent un èxit i també passarà per Barcelona, evidentment. L'estem esperant amb els braços oberts.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: És la superestrella Aitana, en aquesta ocasió amb una altra cançó del seu disc, que es diu Conexión Psíquica. Arrencant nova hora, va, salutacions, gràcies per ser-hi. Ja sabeu que per nosaltres, per RAC 105, vosaltres sou la gent que estimem.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

una mica fosqueta i molt electrònica, però escolta'm, li ha quedat la mar de bé aquesta versió de I'll Like a Prayer de Madonna a Josh Fawaz, una artista totalment desconegut, almenys per nosaltres, però que ara ens sentirem a parlar amb segur, perquè està arrasant amb aquesta proposta. Va, que això no para, i ara és el moment de Jason Derulo i el seu ritme i la seva energia positiva al costat de Joe's 685.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
1: Quiere volar. ¿Qué?
4: Quiere
1: volar.
5: Quiere volar.
1: M'agrada molt el quiere volar, la gent comença que quiere volar, quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Aquest és el so RAC 105.
7: My name is Alex Warren.
8: Give it up for Alex Warren.
9: La teva música. They say the

0: Blackpink, sona molt bé.
1: Rexentim.
2: La teva música.
0: Com també sona molt bé aquesta, que va ser una de les primeres que li vam conèixer a Chapel Round i que va resar per tot arreu. Es diu Good Luck Bay, per Rexentim.

0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
1: Ha mort la abeja Maya.
2: M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
1: No ha mort la abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: Para darle al niño su cari.
2: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
1: Totes mortes.
4: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

ja ha tornat als escenaris a cantar cançons com aquesta que es diu Messi. I escolta, arriba el més nou dels tiets, responsables d'alguns dels grans èxits de la música en català. Ens han proposat això per aquest estiu i jo crec que farà mal, eh? Sí. A veure què et sembla. La cançó es diu Era això.

0: però. Sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Tot ensenyar la pedra. No, ensenyar la mà no, i no tirar la pedra.
2: Això, no, en tirar la pedra i amagar la mà.
1: Exacte.
3: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Han de ser 500 euros.
1: Sí. 500. Entres a un lot de llet nostre. Ja, ara ho explico per antena.
4: Un sorteig, no, dins el lot.
1: La font de cafè, de iogurt natural i de natural, eh?
5: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social, no sé què més.
3: Entretenir, crítica social i no sé què més.
5: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ja. O sea,

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura. Aquel...

0: En flames estem amb aquesta cançó de David Guetta i Sia sonant aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. Ha estat un plaer acompanyar-te en aquest matí de diumenge. Marxo de vacances. Tornaré d'aquí uns dies, però et deixo en bones mans perquè dilluns a les 11 del matí s'hi posa Buscarons. I a les 2, Nayara Fernández, no et perdis el seu debut. Va, ara et deixo amb Another Love, de Tiesto. Bon estiu. Au.

0: Què? No dissimulis que tu també la vas cantant, eh? Que s'enganxa, això. Julieta, Julieta, la samarreta. És la nova d'en Joan Dausà amb Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Déu-n'hi-do.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Vinga! La Gemma ha volgut començar nova hora al teu costat aquí aquest diumenge. Sí, amb un servidor, Enric Font. Hola, hola. Uns minuts a les dues, al tanto, perquè tenim moltes preparades per tu. De seguida, mira, per exemple, Rosalía amb la Perla, però abans ens quedarem amb una altra de les divas d'aquesta casa. És Ava Max amb això, Maybe You Are The Problem.

les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Tota música.
1: RAC 105. 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'esnac de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Aquest és el so RAC.

No podrás cambiar de emisora. Escoltes tots els èxits de la música.

afecta ja el que és el terrat o... Oh, mira, perquè em motivo sempre, no? Jo crec que és això, el segon, no? Aquí tenies el gran treball de les Hendrix amb el seu Golden. Seguim amb moltes més, ja saps com sempre, amb la teva música i amb bones referències estiuenques, com la que arriba a càrrec dels Figaflauers. Aquesta la coneixem de sobres, ja. Sí, sí. Ai, la Marina.

de tant en tant recuperem el seu Belong Together. Seguim amb més, ja saps, RAC 105, la teva música, i qui et parla, Enric Font, acompanyant-te sempre que vulguis, amb bon rotllo i amb temes ben xulos com aquest, la nova de la banda Neon amb els Búhos i Mon DJ. Sonarà molt aquest estiu, el ventilador.

ballant-la, sempre motivant-me. El so de Camila Cabello i Chirán amb el seu Bam Bam. Referències que també fem sonar aquest diumenge. Què et sembla? Ole, vinga, hola, sí. Ai, no em feu cas. Ja dic jo que la calor m'afecta ja. I l'aire condicionat d'aquí de l'estudi, que em fa el burro, a vegades va, a vegades no, doncs ja pots imaginar com vaig. Va, seguim amb més. El tanto perquè de seguida una d'aquelles mítiques de Lady Gaga, The Age of Glory, abans... El so ja podríem dir característic d'en Joe Carey amb el seu End of Beginning.

Ben bé que és una d'aquelles bogeries que ens porta Rosalia. Aquesta la trobem a l'últim àlbum, evidentment. El seu Lux és una relíquia. Va, que seguim amb moltes més. Sempre és un plaer acompanyar-te també el diumenge aquí, a RAC 105. Un servidor, l'Enric Fonola. Va, que de seguida a les 3 de la tarda, però abans tenim temes com aquest. La primera col·laboració de David Guetta i Sia. Pell de gallina, Titanium.

0: evidentment, d'aquest Tour de França, on es viuran les primeres etapes aquí a Catalunya, i aquí la farem sonar d'allò més, perquè dona, evidentment, energia. El gran treball de Doctor Prats, que no pot faltar tampoc.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Vinga, va, uns minutets a les 3 de la tarda aquest diumenge. Diumenge calorós, quina sorpresa. Però amb molt bones propostes per tu. De seguida, una ben pistera, una que està triomfant molt tant a la discoteca com a les festes. Festes, eh? El so de Hugel. Abans ens quedem amb Dua Lipa i un clàssic, el seu Houdini.

0: música.
1: RAC 105.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Ei, sí, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
7: Vols dir, Ernest?
8: Sí, home, jo diria que sí.
7: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
9: Va, segueix-nos a Instagram.
0: @RAC105. Actualitat musical.
7: Entrevistes.
0: Gags.
7: Premis.
0: I el dia a dia dels nostres locutors.
8: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
10: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
11: Gràcies, senyora nena. Estàs guapíssima. Alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.
12: Matina Codina Best Moments.
8: Mèxic ja està classificada.
7: Bravo.
8: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
7: Sí.
8: I l'acabaran mantejant.
13: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
14: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de Mexico.
8: Quiere volar. ¿Qué?
14: Quiere volar.
8: M'agrada molt el quiere volar. La gent comença que quiere volar.
7: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

com sempre, molta il·lusió per presentar-te cançons com aquesta de casa, sí, d'un servidor, l'Enric Font, agafant l'essència dels decors amb aquesta Breathless, és l'aposta per aquest estiu, per donar una mica de gresca i xerinola, saps? Que m'entens, que sí? Vinga, va! Seguim amb moltes més. Oi, quina tonteria de diumenge. En una soneta, mira, si volies festa de veritat, de seguida una mica de festuc, tuqui-tuqui, amb en Marcos, amb K, abans un mite. Una de les primeres de Justin Bieber. Segur que et sona. You know

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

A proposta d'Olivia Rodrigo, una altra de les referències que està donant la volta al món i que, evidentment, ho peta. És el seu Drop Dead, sí. Oh, m'ha quedat bé. Bueno, que seguim amb més. Atenció, perquè aneu una estoneta al treball de Maria Jaume fent, doncs, honor a les festes del seu poble, Sant Domingo Forever. Abans, mira, una versió de Disturb d'aquest The Sound of Silence.

És el so de Quim Petras versionant un tema mític de 80 que ens portava aquest baix, Running at the Hill. I gràcies a sèries com Stranger Things, doncs està més de moda que mai. Seguim amb més, ja saps, Raxen 5, la teva música i el bon rotllo de Bruno Mars. Mital!

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.
2: M'he despertat d'aquest somni i amb

canya, canya. És el gran treball que ens porten, en aquest cas, la Fumiga al costat de Figaflaues. Ja dormiré, ja, és el que pensem, eh? I a més, si han de dormir quan s'acabi l'estiu, que tot just acaba de començar, doncs, telita. Va, en pocs minuts arribarem a les 4 de la tarda el diumenge. I, com sempre, tenim bones cançons ja preparades per tu, com, per exemple, la nova de Madonna al costat de Sabrina Carpenter. Déu-n'hi-do, quin parell. Bring your love.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Per això jo vinc a explicar-vos com fer una coca a casa vostra que sigui la millor coca de Sant Johan.
2: Em sembla una meravella.
1: Johan! La millor coca de Sant Johan! Refrescant.
3: Salut. Johan.
1: Necessitem cervesa 00, que si no es traba la lengua y no se senten cuando parleu.
4: Cervesa.
1: Gazpacho, es lo más fresquito que hay de la ciudad. Gazpacho de todo. Horchata de chucha. Hasta que de chucha.
3: De chucha.
1: Vale, ensaladilla rusa fresqueta, d'aquella que porta un 4 días o 5 a la nevera. Edamame fresh.
4: Ah, això m'agrada a
1: mi. T'agrada? Sí. Molt bé, pues ya está bien que le agradi a algú. Edamame fresh. La crema, el pinyol, la farina, el nou i la lechita.
3: La lechita.
1: Vale? Tot això mesclat. Sí. I en lloc del forn tu menges cru.
4: Ah.
1: Estàs carós.
2: Sí.
1: Però està molt més bo que la coca amb frites confitades.
4: Sí.
1: Per tant, és una coca refrescant de Sant Johan.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: cançons que sonaran moltíssim aquest estiu. La proposta de Mon DJ amb la Su i, evidentment, el sopa de cabra, que no poden faltar en aquest Camins, Somnis i Promeses. Amb aquesta hem volgut començar l'última horeta juntets d'aquest diumenge. Què, tot bé, no? Vinga, va.
1: Amb Enric Font.
0: Hola, hola. Bons minuts a les 4. Tanto perquè, mira, preparada per aquí, una de les cançons que va sonar molt l'estiu cap al 2007, crec. Això de Natasha Bedingfield, Unwritten. Abans, una d'aquelles que s'enganxa a càrrec de l'Aitana, 6 de febrero.

una de les propostes en català que ens porta Nil Moliner ara, sí, ara aquí a tope. I, evidentment, la fem sonar de tant en tant amb la teva música. Vinga, va, salutacions d'Enric Font. Atenció, perquè de seguida una altra de les que ens portava Dua Lipa, el seu Dance the Night, abans, mira... Una d'aquelles potents de Josh Fawaz versionant a Madonna, Like a Prayer.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona...

Ben bé que és un artista que té com un rotllet especial, que amb totes les cançons que fa ens enganxen, se'ns enquisten aquí al cervell i no parem de cantar. És que ho té tot. Ed Sheeran amb el seu Set Fire. Oh, yeah. Ai, mare. Va, que seguim amb més. Aquí ja saps, RAC 105, amb moltes cançons ja preparades per tu, per motivar-te o faci el que faci aquesta tarda. Connectar-te aquí, ben trempat. Va, en una estoneta Teddy Swims amb el seu Bad Dreams. Abans, una de les cançons de casa nostra que és més viral de totes. El Sutherland, que això ho van treure al gener, però encara ho peta i el que queda, eh? El seu tu, tu, tu.

una cançó que, mira, avui ens ve com anella el dit, diumenge sense drama. És que hauria de ser l'himne dels diumenges, sí, sí. La proposta dels Catarres, que també, mira, la fem sonar i la cantem a ple pulmó aquí amb la teva música. Va, salutacions a Enric Font. Atenció, perquè en res el so de Dani Sísix i companyia, que s'aturi el temps. Això a vegades ho penso. Sí, sobretot quan dic bajanades aquí a la ràdio. Va, abans, aquesta història de Kelly Clarkson.

0: Mira, dono gràcies que encara a dia d'avui no hi ha una càmera aquí 24 hores gravant el que estem fent aquí a l'estudi, perquè amb temes com aquest jo em motivo i em deixo anar i bé, la lio una mica parda, com dirien allà a casa meva, no? Sí.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Amb el so de Sofia Elix Vestor, que pràcticament toco el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat. Demà hi torno a partir de les 5 de la tarda amb una nova edició del Ja Tarda, esclar. Ara no desconnectis, que tenim ja preparat l'Héctor Huguet amb bon rotllet. Acompanyant-te 4 horetes més. Apa-li! Sigueu bons! Ciao, pescau!

0: vista.
1: Ara sí, 100%, és estiu.
2: La teva música.
3: Amb Víctor Huguet.
1: I amb Joan Dausà i Mamaduixa, encarregats de signar plegats això que es diu Papi, posa-la al disc. Cançó dedicada a una de les filles d'en Joan Dausà, la Julieta, per començar nova hora i nova tarda. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, després de l'Enric Font. M'hi quedo fins les 9. Ara seguim amb Megan Trainor. Això es diu...

0: La teva música.
1: RAC 105. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Hi, I'm Lady Gaga.
0: RAC 105.
6: La teva música.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
7: És el so RAC 105.

una artista incansable, Lady Gaga, aquí la tenim amb el seu Abracadabra, i Aitana, també fent cua, Connexió Psíquica. No ens perdrem un dels grans clàssics de David Guetta, amb Kelly Rowland farem sonar aquell mític When Love Takes Over. Abans, recordatori important, els Figa Flowers, que demanen solucions i no problemes.

Va ser un fenomen fa un parell d'anyets gràcies al poder que tenen les xarxes i al poder que té TikTok. Artemas, I like the way you kiss me. I parlant de cançons virals, una de les grans dels últims mesos és la més nova dels Tame Impala, sí, amb el seu pop psicodèlic i ara amb la col·laboració de Jenny fent plegats això que es diu Dràcula. L'escoltes aquí a RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

quan superes una ruptura sempre hi ha fases, no? I un cop superes tots els mals, que a vegades costa, eh? I un cop doncs tens aquell equilibri emocional i estàs bé amb la teva pau interior, a vegades et trobes aquella persona i, ostres, aquell desequilibri emocional i aquells records, no? Sovint macos, alguns segurament no tant. I d'això parla aquesta cançó de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti, una cançó meravellosa, per cert, dins del seu nou disc, Nexo. Jo del que me'n recordo, no sé tu, segurament també és d'aquesta cançó de l'any 2011. Des de Califòrnia ho van patar moltíssim els Capital Cities, una cançó excel·lent que han decidit recuperar.

bandes, no tots els grups poden dir que porten 20 anys, dues dècades, regalant-nos cançons. Per cert, els barcelonins que trauran nou disc el 2027. Encara no sabem la data, però el que sí que coneixem és aquesta cançó.

0: Rosalía va publicar el disc, molta gent, la majoria de fet, deia no és un disc comercial, és un disc zero radiofònic. Doncs home, per ser zero radiofònic ja en portem 3 a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Héctor Huguet.
0: La perla, Sauvignon Blanc i aquesta relíquia amb la qual comencem nova hora. 6 de la tarda, seguim de diumenge, seguim posant-li banda sonora al cap de setmana i aquí acompanyant l'Héctor Huguet fins les 9 amb Taylor Swift. I amb més artistes catalans, els germans Serrasolses continuen amb el seu Tot el que ens queda. Bona tarda!

0: Flipa música.
1: RAC 105. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Voilà. Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Wala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Wala!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
8: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport, príncep, perquè no és el rei?
7: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
9: Encara en tinc cap.
7: No tens cap, tu mateixa, clar
8: encara
7: que sí.
8: Encara no en té cap, Déu-n'hi-do.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Bam Bam Bilam, Bam Bam. Quantíssimes versions i cançons han agafat la mítica original de Sister Nancy. Aquí una més de Ugel. El Francesc ho ha tornat a fer i postula aquesta cançó també com una de les candidates a cançó de l'estiu, amb ritmes més electrònics, com fa habitualment el Francesc, i això que ara porta per títol Jamaican Bam Bam. Novetat, per cert, de RAC 105. La cançó que arriba ara no és una novetat, tot el contrari, però sí que encara li tenim molt de carinyo. Va ser la primera, de fet, era l'any 2011, dels One Direction, What Makes You Beautiful.

la seva carrera ja li anava força bé amb els Maneskin, però és que ara en solitari segurament s'ha convertit en una de les joves promeses i una de les carreres més prometedores del món del pop, la de Damiano David. Born with a Broken Heart va ser la primera després de sortir de la banda italiana. Família, parlant de joves promeses, aquí en tenim una. Aquest dijous el Clotilde Fest ens va demostrar tot el seu talent. Des de València, Naina, col·laborant, doncs mira, amb una formació que, a diferència d'ella, marxa en breus. La Fúmiga, no sé ballar.

una ben romàntica per aquesta tarda de diumenge, Die With A Smile, ni presentar-la pràcticament cal, a la que ha estat una de les cançons de l'últim any, sens dubte, Lady Gaga i Bruno Mars. La que sí que cal presentar és aquesta. Home, és nova de Trinca, els Búhos, Banda Neon. I la producció sota la batuta de Mon DJ. Podria ser la cançó de l'estiu. Te la presentem aquí, a RAC 105. Aviam què et sembla. Es diu El Ventí.

Disney Channel, segurament, si fem la comparativa al futbol, seria la masia del Barça, no? La cantera, perquè déu-n'hi-do la d'artistes que han sortit de Disney Channel, La factoria Disney, Selena Gomez, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo i també els germans Jonas. Aquí els tenim quan ho van deixar, després de Camp Rock, etc. Van deixar uns anys i van tornar amb això que es diu Sucker. Arribem, va, fem camí de les 7 de la tarda. Espero que mai ho deixin, mai de la vida. Els Figaflaues, xalalala. Shut up!

0: em nego a normalitzar el que està fent Rosalía. És increïble.
1: La teva música. Amb Víctor
0: Huguet. Omplint de goma a goma al Madison Square Garden a Nova York, quasi res, i a més amb un disc amb cançons, a priori, poc comercials, podríem dir. Doncs ho ha fet la catalana, la Perla, per començar nova hora. 7 de la tarda, va. Qui et parla, l'Héctor Huguet, acompanyant-te com cada diumenge fins al punt de les 9. De seguida, Jack Jones, una mica de dance, el You Don't Know Me, amb la veu de rei, però abans, una mica de guitarreta, així, rockera, les de Nil Moliner, i això que es diu Tu Cuerpo Braille. Volums amunt, va!

0: la teva música.
1: RAC 105. Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam...
8: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més RAC 105.
11: Hi, everybody, this is Karol G.
8: RAC 105.
12: No te vas a ser como yo, no está tan rica así como yo. Segura.

Karol G, si antes te hubiera conocido. Mira, apunta't la data, eh? El dia 3 de juliol, aquest proper divendres. Què passa, què passa? Doncs que faltaran només 11 mesos perquè vingui a Barcelona, sí, sí. Cada cop els artistes avisen dels seus concerts amb més antelació, és una cosa. El 2043 faré un concert, per favor, Karol G, bitxota. En fi, dues dates, això sí, a l'Estadi Olímpic, el dia 3 i 4 de juny del 27. Haurem d'esperar, haurem d'esperar. No esperem, va, per gaudir del següent èxit. Josh Fawash, Like a Prayer.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Peus de la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què és la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però...

un dels artistes catalans amb més personalitat, més alternatius, i que ho va petar moltíssim amb això que es diu Jugular, després del seu pas per Eufòria. Família, la que sempre ho ha petat des de fa dècades, des de fa més de 40 anys, és Madonna, que, per si no en tenia prou, el proper divendres, el dia 3, ens publica el seu 15è àlbum. Tenim ganes de conèixer què depararà aquest nou disc? De moment, coneixem aquesta. Es diu Bring Your Love.

0: dies que vindran.
1: Importantíssim, els diumenges, sempre sense drama, és com es diu la nova cançó del grup d'Aigua Freda, Els Catarres, diumenge sense drama, i per evitar el drama, doncs per aquí tenim Alfred García, que té nova cançó i amb un toc electrònic. Ja veuràs, crec que t'agradarà. Es diu Vine'm a buscar. Això de seguida, abans, arriba per aquí Jess Glynn. Una nota, mira. Hold my hand.

pots tenir un dia horrorós, t'aixeques amb el peu esquerre, se't cau el cafè, et cremes, et fan fora de la feina. Home, això potser no, potser m'he passat. Però sigui com sigui, aquesta cançó és d'aquelles que t'arreglen sempre els dies. If We Ever Meet Again, Timberland. I un record desbloquejadíssim. Amb Katy Perry feien aquesta meravellosa cançó, amb la qual seguim avançant i pràcticament arribem a les 8 de la tarda. Ho farem amb Shakira, va, preparadíssima amb el seu Zoo abans, la que ha estat una de les grans sensacions de l'any, sens dubte. El so indie de Joe. I això que es diu End of Beginning.

0: Comença a sortejar-se la cançó de l'estiu i, home, s'ha de dir...
1: La teva música...
2: amb Víctor Huguet.
0: Que hi ha cançons que tenen més paperetes que altres i aquesta, de moment, arriba amb molta força. Mama Duixa i Joan Dausà és l'última cançó del disc... I la Julieta la tenim contentíssima ja. Es diu Papi, posa-la al disc. Vinga, comencem nova hora. Són les 8 del vespre. Salutacions de l'Héctor Huguet. Fins les 9, acompanyant-te. Ara el ritme

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La Diva Música.
2: Rack Sensi.
3: Si você la compra bé, està en la Carrefour.
4: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
6: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
15: Matina Codina Best Moments.
16: Mèxic ja està classificada.
17: Bravo.
16: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Television. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, un senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
17: Sí.
16: I l'acabaran mantejant.
18: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
19: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la
16: Quiere volar. ¿Qué?
19: Quiere
16: volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
17: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
15: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Aquest és

la potència vocal d'Alex Warren i mira que va sortir de TikTok aquest jove que ens ha enamorat amb cançons com aquest Ordinary. I enamoradíssims estem d'una banda que malauradament a finals d'estiu, de fet a l'octubre, vaja, s'acomiada dels escenaris després d'una carrera impressionant als valencians La Fúmiga, 16 i 17 d'octubre a Barcelona, al Sant Jordi Club. Què estarà pensant encara?

Xilòfon, que recordem la majoria de nosaltres d'aquell èxit de Gautier, el Somebody That I Used To Know, ara utilitzat per fer això que es diu Anxiety, per part de Doechii. I mira, que similar al que arriba a continuació, l'original ja té més de 2 dècades, la nova versió l'ha fet qui si no? David Guetta, va, posant-li

On hi caben dos i caben tres, s'acostuma a dir. Doncs tant de bo arribi la tercera cançó que fan plegats, Karol G i Tiesto. La primera va ser aquest Don't Be Shy, la segona va ser el Contigo. Veurem, esperem, té un any encara, pràcticament, per venir a Barcelona, al Lluís Companys, a l'Olímpic, i mostrar-nos, tant de bo, una nova cançó amb Tiesto. De seguida Samuel Jack, amb el seu bon rotllo, el seu Feels Like Summer, abans música catalana.

en Lillo, el Sergi i la Mar Puga. Vinga, per començar com deu manar la setmana i tot ben amanit i ben acompanyat amb la millor música de RAC 105. Et dic adeu amb això dels Maneskin. Es diu Begging.

0: cheer.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel
1: Quiere volar. ¿Qué? Molt el quiere volar, la gent comença que quiere volar, quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.